Ondas FM 97,7. A Ondas toca o seu som. A Ondas toca todas. Tá na Ondas. Tá com tudo. A Ondas toca o seu som. Tá na Ondas. Tá com tudo.